0: Avui per avui, Àngels Barceló.
1: Hoy por hoy Mallorca, Esther Vicens.

0: Tan zumba, bachata, pádel, zonas de musculación exteriores. Solo hay una vida, solo hay un mega.
1: Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
2: Ràdio Mallorca, Cadena Ser.